0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: σου, d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: Xina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina. Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Bufón al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Radio. Let's go.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Aquestes festes de la cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam la cinta 2026 a Smash Sports Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam la cinta 2026 a Smash Sports Center.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Fins al 12 de setembre, sisena edició d'Escó Batega. Dissabte 22 d'agost, concert de diets.
4: Ja ens vam passar el concert plorant.
3: Divendres 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
5: Ginestà.
3: Escó Batega.
5: Escó Batega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. L'Hospital Joan 23 estrena la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així, s'evita el pas per quiròfan i es comprova, a través d'una radiografia, l'evolució de la zona després del procediment. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories DIA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. I en agenda, el velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es Mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJs Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia creixeran les nuvolades arreu del territori. De fet, esta tarda s'esperen alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El cap de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: Avi, me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelea reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'Hospital Joan 23 estrena la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així, s'evita el pas per quiròfan i es comprova, a través d'una radiografia, l'evolució de la zona després del procediment. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra-la-Nova. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories DIA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. I en agenda, el velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es Mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJs Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia creixeran les nuvolades arreu del territori. De fet, esta tarda s'esperen alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
4: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva MO gratis. MO, només a Multiòptiques.
5: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols un polo?
2: Esclar, de maluixa.
1: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
2: Ah, aquest sí que m'agrada.
1: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montetio Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes. L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil J per Cobla de Quico El Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure. La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'Hospital Joan 23 estrena la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així, s'evita el pas per quiròfan i es comprova, a través d'una radiografia, l'evolució de la zona després del procediment. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories DIA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. I en agenda, el velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es Mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJs Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia creixeran les nuvolades arreu del territori. De fet, esta tarda s'esperen alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
6: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'Orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
1: concert de Diez.
3: Ja ens van passar el concert plural.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestar.
3: Quan no tens res.
2: Escobatega.
1: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Buforn al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Són les 12. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. La URB mostra la relació entre les tradicions de la Festa de la Cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. I en agenda, avui i demà a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. La programació comença avui divendres amb un taller de cant a càrrec d'Uragaia, qui a continuació oferirà un concert juntament amb el seu grup Silvestres. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc Jota per Cobla, de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, demà a les 9 del vespre, acompanyats per la cobla Raus Jove. Abans hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. També hi haurà Trama Ball, amb una sessió de ball folk, i Josteret i la seva rondalla, a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta i Batea, 34 a Riba-roja d'Ebre i 35 graus a Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
4: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smash Sports Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smash Sports Center.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Radio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico El Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
5: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

0: és la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. La URB mostra la relació entre les tradicions de la Festa de la Cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. I en agenda, avui i demà a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. La programació comença avui divendres amb un taller de cant a càrrec d'Eura Gaia, qui a continuació oferirà un concert juntament amb el seu grup Silvestres. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc Jota per Cobla, de Quico Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, demà a les 9 del vespre, acompanyats per la cobla Raus Jove. Abans hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. També hi haurà Tram Avall, amb una sessió de ball folk, i Josteret i la seva rondalla, a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta i Batea, 34 a Riba-roja d'Ebre i 35 graus a Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb quatre propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcalde.

0: Riba-roja d'Ebre i 35 graus a Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de Diez.
5: Ja ens vam passar el concert plural.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestar.
5: Quan no tens res.
4: Escobatega.
3: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-59-3816.
7: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
8: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
7: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
9: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
0: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.

0: Ζου d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb quatre propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta i Batea, 34 a Riba-roja d'Ebre i 35 graus a Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. La URB mostra la relació entre les tradicions de la Festa de la Cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. I en agenda, avui i demà a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. La programació comença avui divendres amb un taller de cant a càrrec d'Eura Gaia, qui a continuació oferirà un concert juntament amb el seu grup Silvestres. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc Jota per Cobla, de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, demà a les 9 del vespre, acompanyats per la cobla Raus Jove. Abans hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. També hi haurà Tram Avall, amb una sessió de ball folk, i Josteret i la seva rondalla, a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta i Batea, 34 a Riba-roja d'Ebre i 35 graus a Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca a guatllo, cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal, maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo, cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mat Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
5: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escó Batega. Dissabte 22 d'agost,
1: concert de Diez.
3: Ja ens van passar el concert plural.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestar.
3: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
1: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: La vida son moments, y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
8: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. La URB mostra la relació entre les tradicions de la Festa de la Cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. I en agenda, avui i demà a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. La programació comença avui divendres amb un taller de cant a càrrec d'Uragaia, qui a continuació oferirà un concert juntament amb el seu grup Silvestres. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc Jota per Cobla, de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, demà a les 9 del vespre, acompanyats per la cobla Raus Jove. Abans hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. També hi haurà Trama Ball, amb una sessió de ball folk, i Josteret i la seva rondalla, a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta i Batea, 34 a Riba-roja d'Ebre i 35 graus a Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
8: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb quatre propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi Caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte tindrem un cel molt ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. De fet, s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes. L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure. Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahí i d'avui. La millor música per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. El cardenal Joan Josep Omella serà el portador de l'estendard principal de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta a la processó del pròxim 6 de setembre a Tortosa. El primer majordom, Josep Cardona, també ha designat com a burlistes Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i Marc Labori, secretari particular del cardenal. Cardona ha destacat la vinculació d'Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la diòcesi de Tortosa i ha subratllat el simbolisme de la Sagrada Família com a referent de fe i esperança de cara a les festes de la Cinta. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb quatre propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel ennuvolat en general amb alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte tindrem un cel molt ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. De fet, s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Bufón al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escobatega. Dissabte, 22 d'agost,
4: concert de Diez.
6: Ja ens van passar el concert plorant.
5: Divendres, 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
5: Dissabte, 12 de setembre,
4: Ginestar.
5: Escó Batega.
4: Escó Batega.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
8: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La URB mostra la relació entre les tradicions de la festa de la cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories DIA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb 4 propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els Llogaters de la Lili de Delta Teatre de Deltebre i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà 3 funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte tindrem un cel molt ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. De fet, s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.

0: Los U, Daí y Dabui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam la Cinta 2026 a Smashport Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. Ah, ah. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam la Cinta 2026 a Smashport Center.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
4: Imagina Ràdio.
8: Let's move it.

Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Lord de Cruells de Roquetes es converteix en Lord de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La URB mostra la relació entre les tradicions de la festa de la cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories DIA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb 4 propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà 3 funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte tindrem un cel molt ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. De fet, s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La URB mostra la relació entre les tradicions de la festa de la Cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La Universitat i l'Ajuntament de Tortosa han creat l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, una proposta que, a través d'uns grans plafons amb codis QR, s'associen els principals elements festius amb la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia i l'arquitectura. L'exposició es pot visitar a la plaça del Mercat fins al 10 de setembre i també es poden trobar 240 cartells en petit format distribuïts per comerços de Tortosa. A més, estos cartells seran part del calendari 2027 de la ciutat, que també tindran una versió accessible en braille. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. En concret, la Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. Ara, la nova companyia podrà formar part de la iniciativa de gigafactories DIA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb 4 propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà 3 funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns xàfecs en alguns punts de l'Ebre i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte tindrem un cel molt ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. De fet, s'esperen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: La millor música
1: per sentir.